thusiwang ke segoja. Letsetsa 086-000-3084. O romelle WhatsApp ho 083-284-0008. Kapa o paise ho Facebook at Lesedi FM.